0: Al cor viril de Breil cool pez d'un pif, quella canzun va nus udiu oz pel Martin Hitz de Denise el ai sesenz ella el Center de Sanedat Puntrais a Musti. Ad oz va nus esser veniu ina gratulaziun, nus vain e neua ca nus vain de termetter la scadiola RTR oz a il... Os lai vesha mi shal nom vegn de mena mi Ayoto Haini a oz telefonau per gratular a la Madeleine Spescha da Tavanasa. Ad a shoia ai tu nau.
1: Jeu lai gratular a la sora Madeleine Spescha Haini sin seu satantaval in divisato bien buna sanadat a gudevi na fa te per vosevle gudevi na vontot.
0: Agilas gratulaziuns per Madeleine Spescha. Ella ha sorvenu gratulaziuns del Otto Haini ad en kuart temps, ni en paugs dis, sorvegn ella posta da RTR.
2: RTR. La Cupina.
0: Annus divisions che pescia bia pligé, cula scadiola, adona Madeleine.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.